0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: Especial Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida, en directe desde la plaça de Sant Domingo, a motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Besinc i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
3: Què tal? Molt bon dia. Normalment a aquesta hora la ràdio no és d'un estudi, estem a l'estudi i va buscant-vos a casa, vosaltres, al cotxe, al treball o allà on decidiu escoltar-nos. I avui hem canviat el recorregut, hem tret els micròfons al carrer i hem deixat que siga Ontinyent qui entre directament en la ràdio. Per davant passaran veïns, festers, músics, curiosos i probablement algú que només venia a fer un encàrrec i que acabarà contant-nos la seva vida. Pot ser, pot ser. És el ric d'instal·lar un estudi enmig d'una plaça. Les portes estan sempre obertes, perquè, entre altres coses, no tenim portes. Comencem una setmana en què la ciutat canviarà els horaris, els trajectes i fins i tot la manera de mesurar els dies. Nosaltres també canviem de lloc, però no de costum. Estar on passen les coses i contar-les. És dilluns, és 17 d'agost, són les 12:20 i avui fem ràdio en directe des de la plaça de Sant Domingo. Això és Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts.

0: I, evidentment, la música festera serà la nostra sintonia habitual estos dies, en estes programes i programes que anem a fer durant tota esta setmana, que després contarem a la picaeta. El primer que fem sempre és conèixer la previsió de l'horatge, i més en una setmana com esta. El nostre benvolgut Lluís Francesc està de vacances, merescudes vacances, però anem a escoltar la previsió de l'horatge en la veu de Jordi Oriós, des de la EMET. Hola, què tal? Bon dia, buenos días.
1: Buenas tardes. Hoy las temperaturas en ligero ascenso en la provincia de Valencia. Se notará el calor especialmente en el interior. Se pueden alcanzar máximas de 37 grados en Xàtiva, 35 en Ontinyent y Requena, 33 en Valencia y Gandía. En cuanto al cielo, hoy poco nuboso con predominio de la estabilidad. Hoy el viento será de componente este, con intervalos de moderado por la tarde. Para mañana, las temperaturas en ascenso, especialmente en el interior y en el litoral sur, donde se esperan valores significativamente elevados. Se pueden alcanzar los 37 grados en Gandía, 39 en Ontinyent. Estos valores, en tendencia ascendente a lo largo de la semana, a partir del jueves y especialmente del viernes, se espera una bajada general de las temperaturas. Mañana por la noche las mínimas no bajarán de los 24 en Valencia, 20 en Requena, continúan esas noches tropicales o tórridas. Mañana, en general, cielos poco nubosos o despejados, el viento con predominio a partir del mediodía de la componente este. Es una información de AEMET.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi Oriós. Ja sabeu, ara fa calor, demà farà més calor a aquestes hores. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Miguel.
0: Així on estem nosaltres, que hi ha una part sombra, l'altra part ja sol.
2: Sol, sombra, sí, però estem bé.
0: Avui no s'està mal. Veurem demà que diu que tindrem 39 graus de màxima. A hores d'ara, quines són les temperatures a la nostra comarca?
2: Doncs estem entre 28 i 31 graus, més o menys.
0: Bueno, està bé.
2: Temperatures,
0: no està mal.
2: Sí, temperatures aproximades, més fresquets a la zona de Bocairent, i la màxima d'avui, els 31 graus. Estan a Llero de Malferit. A Ontinyent en tenim 30.
0: 30 graus, ara mateix, a la plaça Sant Domingo. I anem a la picaeta, perquè ja tenim els, les temperatures, així que dona-li, Ramon, vinga.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida.

0: La picaeta que sempre és protagonista amb els membres de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, on presentem els diferents continguts dels diferents programes. Una picaeta que torna a estar completa perquè ja està així amb nosaltres. Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Miguel. Hola, Carmen.
2: Hola,
1: hola Tomàs.
0: Hola, Tomàs Marín. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, oients.
0: Espera, que Tomàs no s'hi escolta.
3: Perquè...
0: No,
3: ara sí. Bon dia, bon dia. Què tal?
0: Tomàs, t'ha quedat el sol ahí, tio.
3: T'ha quedat el sol.
0: Ja us...
3: Em derretiré.
0: Bon, primer hi ha que preguntar al que acaba de vindre de vacances, xics. Esteu d'acord, no?
1: Toca.
0: Esteban Arroyo, què tal les vacances?
1: Doncs he tingut un poquet de tot.
0: Ah, sí? Bueno, com, jo crec que com tots un poc,
2: sí,
0: no?
2: Sí, jo crec que sí.
1: Sí, un poquet de tot. Este matí ho comentava, no?
0: Sí.
1: Que he acabat les vacances un poquet malalt.
0: Sí, però ara estàs millor, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Vinga, va.
0: No, no afortunada.
2: Esteban, que són festes.
1: Sí.
0: No em preocupes,
1: sí, sí,
0: perquè...
1: I la setmana gran és llarga i ja que, a banda que tenim que treballar, tenim que gaudir-la també,
0: exacte,
1: també nosaltres.
2: Clar que sí.
0: Exacte. Bon, benvingut de nou.
1: Gràcies.
0: A la ràdio, a la picaeta. Una picaeta que anem a començar per explicar a la gent, no només a la gent que està ací a la plaça Sant Domingo, hi ha molta gent que està treballant, que estan preparant coses per ara al migdia, altra gent que està de tertúlia en els banquets, com l'any passat, sí, i altra gent que està ahí, pues, passant i fent les coses del dia a dia, perquè, encara que són festes, la gent que tindre la seva vida. Però anem a comentar, Carmen, què és el, sí, que hem preparat per avui, este primer programa especial de festes de monos i cristians.
2: Vinga, va, que per cert, molt important,
0: sí,
2: un agraïment a tota aquesta gent que treballa.
0: Totalment, totalment.
2: Perquè, bueno, jo que sóc festera també, no sé on tinyent, però si al meu poble, la veritat és que és d'agrair que quan arribes tingués la taula posada. La veritat
0: estan
2: és que fan moltíssima
0: dinar.
2: Faena i també és d'agrair, la veritat.
0: Després donarem,
2: sí,
0: una volteta per ahí, Esteban, si vols, perquè
1: val,
0: sempre
1: sí,
0: ja fa l'hora paelleta.
2: Tope, la plaça està a tope. Jo ja he vist allí calderos,
0: sí, sí,
2: així estan parant ja taula.
1: Lo que no sé si és paella
0: o
1: és,
0: no?
1: És gazpacho, perquè abans estava escoltant,
0: sí,
1: jo també...
0: Que també hi havia gazpacho.
2: Que
1: no
2: bo.
1: Sé.
2: Bueno,
1: ara estan fent el sofregit, no sabem en què acabarà.
0: Fa bona oloreta.
1: Bon, sí.
0: I acabarà en bon dinar, però...
2: Els treballadors de l'Ajuntament també,
0: sí, també estan ahí.
2: Que també fa molta feina. Bon dia.
0: Com esteu, amics?
1: Clar, és el que comentava Carmen, no? Estan els treballadors que les pròpies comparses contracten per a que preparen taules, cadires i estiga tot a punt, però també els treballadors de l'Ajuntament, aquests treballadors de serveis municipals, de parcs i jardins i de totes les regidories, la policia local, la policia nacional, Guàrdia Civil, que s'encarreguen de que tot isca bé.
0: Doncs anem a explicar ja què és.
2: Vinga,
0: el que tenim avui, que hem preparat,
2: avui
0: Carmen.
2: És el dia oficial en el que comencem a viure la setmana gran dels morts i cristians d'Ontinyent. Des d'un lloc molt especial, com bé hem dit ja, des de la plaça de Sant Domingo. Des d'ací anem a fer el primer programa especial d'Hoy por Hoy Ontinyent la Vall d'Albaida, dedicat a les festes, per conèixer l'ambient, amb moltíssima música i sobretot, com bé deies, Miguel, amb molts protagonistes que aniran passant per este set. I començarem de manera ben festera, perquè este matí tant el meu company Esteban com jo...
0: A tornar de vacances bé, el tio.
2: Sí, hem començat bé perquè hem estat amb els moros berberiscos compartint un esmorzar,
0: sí, sí,
2: amb alguns membres de la comparsa i hem conegut de primera mà com arrenquen esta setmana gran, quines són les sensacions i com es viuen les hores prèvies als grans actes. Podreu escoltar el reportatge en uns minutets i la veritat és que se ho hem passat molt bé, ha sigut meravellós i des d'ací, ja els heu dit en primera persona, però tornem a agrair que ens hagin convidat a aquest esmorzar que estava boníssim.
0: Ahí està, anava a fer, dic, no vull fer spoilers si heu esmorzat o no, però després ho escoltareu i ja dic-me que estava boníssim. Què més
2: vinga,
0: coses?
2: Vale. Després posarem la mirada en tot allò que ens espera de cara a la setmana i els pròxims dies. Tindrem així amb nosaltres a Miguel Ángel Fita, que és membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers, per a repassar l'agenda festera i parlar de com es prepara un tinyent per als seus dies més intensos.
0: Sí.
2: En la segona part del programa, a partir de la una, ens quedarem així, a la plaça de Santo Domingo, perquè aquest espai té molt que contar i sobretot perquè volem conèixer les comparses que ens acullen en aquesta plaça tan emblemàtica de les festes d'Ontinyent. Ja sabeu que tenim així tres comparses, així que parlarem de la seva història, del seu paper en la festa i de com viuen la setmana des d'aquest espai tan emblemàtic i sobretot en germanor, eh? Perquè la plaça és gran, però pràcticament està tota ocupada amb les carpes, així que...
0: Però tota, eh?
2: Unes compasses entre altres és que estan molt propet.
0: Sí, sí. Què més tenim? Vinga.
2: Precisament així també a Santo Domingo, fa només uns minuts que ha començat una de les cites d'este dilluns, la comparsa Benimerins celebra una nova edició del Festimerins,
0: sí,
2: és un dinar de germanor amb què també donen la benvinguda a la Setmana Gran, així que ens acostarem a este acte que ja està preparant-se i que a l'hora de dinar tindrà la seva guinda
0: comença,
2: del pastel.
0: Si no m'equivoco, comença oficialment a 1:30. Mm-hmm. Uns minutets abans parlarem amb ells per a que contem què és el que han preparat i què és el que tenen que contar.
2: Ja comença a veure's.
0: Exacte, sí, ja comencen, ja comencen, estan les cadires ja col·locant cadires, etc. Després ens contaran què han preparat. Vinga.
2: Vinga, més cosetes. Més tard passarà pels nostres micròfons la regidora de festes, Àngels Muñoz, per a parlar d'aixa organització de les festes, de tot allò que envolta els dies grans i també d'altres qüestions que avui agafen protagonisme.
0: Sí, perquè a més, avui, ara mateix, o fa un ratet, s'estava presentant oficialment la gran, al Museu del Tèxtil, amb totes les activitats que ja estan preparades per avui i per a la resta de setmana. D'això també parlarem amb Àngels Muñoz.
1: Sí, anava a dir que... Doncs Àngels, suposa que després dinarà, ja que estarà com passa amb els marinos.
0: Claro. Pues ja es queda así, clar, dona. Si és que...
1: A compartir amb els seus companys de
0: companys. Quina oloreta, sí, eh? Ara sí que sí.
1: Ara després anirem a veure Carmen.
0: Jo crec que és per ella, això, eh? No sé. Està tirant garrofó, això.
1: Sí, no ho veig. Jo no puc girar
0: bé.
2: Bueno, i com no podia ser d'altra manera, tancarem el programa amb música, perquè cada dia de festes tindrem amb nosaltres el benvolgut Quique Orquín, que serà l'encarregat de posar la banda sonora a Que estoy por i especial, perquè si hi ha un element que és imprescindible per a entendre i per a viure la festa de Morts i Cristians d'Ontinyent, és la música.
0: Exactament, i cada dia acabarem amb la música festera que recomana i que ens explicarà i que ens contarà, com sempre fa, Quique Orquín.
2: T'ha passat?
0: Ja, mira, ja t'està mira. Donant el sol, eh? Ve cap ací.
2: Vaig a fer-me morena, sí, veuràs, mira que ve. No cal anar a la platja.
1: És que...
2: Pots vindre ací.
0: Tu ja estaves morena. Tu ja estaves morena.
2: A Santo Domingo a fer-te morena.
0: El que no estava moreno molt i no vull que s'agafo en isolació és Tomàs Marín. Tomàs, hora 14, conta'ns, per favor.
3: No tinc ganes de parlar.
0: Però això és perquè vens d'un cap de setmana de la Fira de Xàtiva, amic.
3: No, bueno, no, també, a banda. Però bueno, va, vaig a contar que tenim en l'hora 14. Avui si parlem d'Ontinyent i de l'actualitat, com no cal parlar de les festes,
0: sí.
3: Parlarem d'aquest resumen del cap de setmana en tots els actes que hem tingut, parlarem de l'agenda que tenim avui al llarg d'esta jornada i posarem el focus en diverses qüestions que envolten esta setmana gran de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. En un dia on si ens anem a comarca, cal parlar d'una informació que acaba d'arribar fa una estoneta des d'Aba Saja, des de l'Associació d'Agricultors, en relació al municipi de Castelló de Rugat. En una estoneta us contarem més qüestions. Per altra banda, ens anirem a Bocairent, novetats de la seva parròquia. Ens centrarem en Benigànim i també els avanços del pla edificant en la seva escola. I tancarem, com sempre fem al llarg de tot l'estiu, parlant de l'agenda dels municipis, perquè tenen varietat a Ontinyent, tenen varietat a Alfarrasí, a Bocairent, a Castelló de Rugat, al Palomar, a Bufali. És a dir, que hi ha molta festa, molta activitat i molt que gaudir.
0: Perfecte. Abans d'anar amb informació del servei, sí que farem tota la setmana, perquè tindrem molts carrers tallats, tancats, problemes de circulació, de trànsit, etc. Abans d'això, Tomàs, deixa'm que anem a recordar a Esteban que és el que farem durant tota esta setmana de programes especials, perquè estarem tota esta setmana ací a la plaça Sant Domingo o en quins altres llocs estarem?
1: Doncs des de dilluns a dijous, en este horari, de 12:22, el hoy por hoy estarem ací a la plaça Sant Domingo. Ho hem dit durant aquests mesos passats, sí. Ens va agradar l'ambient que n'hi ha ací a la plaça de Sant Domingo, hi ha molta gent i vam decidir de dilluns a dijous quedar-se ací fent el hoy por hoy. Divendres de migdia anirem a fer el hoy por hoy a la plaça Major.
0: Correcte.
1: On finalitza l'entrada infantil. Mm. Ahí estarem. I el dijous de vesprada realitzarem una edició especial de La Ventana per l'entrada de bandes des de les 6:30 de la vesprada.
0: Exacte.
1: Això és molt important. Estarem des de les 6:30 de la vesprada en directe, doncs oferint, contant tot el que passa tant a l'inici de l'entrada de bandes a la plaça de la Concepció com també
0: en la plaça Major,
1: on tindrà lloc aquest moment final que ens emociona a tots, ens fica la pell de gallina, ens emocionem, plorem de com es viu aquest moment de la interpretació de la marxa Moro, Ximo i enguany.
0: I més enguany.
1: Dirigida per la seva filla Pilar Ferrero Silvaje en l'any del centenari del naixement del mestre Ferrero.
0: Jo crec que encara no som conscients de si ja tots els anys emociona i és emotiu aquest moment, com estaves contant, no som conscients de enguany com serà això, veure la seva filla, veure Pilar Ferrero dirigint totes les bandes i se marxa amb Ratchimo. Jo crec que estareu d'acord amb mi que serà, jo crec que molt, molt, molt espectacular, eh? Jo crec que serà molt espectacular.
1: I per a sa mare, per a Pili...
0: I tant, imagina't. Imagina't.
1: Com serà, eh? Si ja s'emociona habitualment... Sí. Enguany veient a la filla
0: més encara, sí. Doncs aquests són els programes especials, i ara sí, informació de servici. Tomàs Marín, avui a què hem d'estar atentos i atentes, a si on tinguem la vespa.
4: Problemes del directe al carrer i de l'estiu. No, bueno, pues la veritat és que en esta jornada ja no hi ha tants carrers afectats. Val. Com més a menys una jornada un poc més calmada, és l'inici de les festes, i el que us podem contar és que al llarg d'aquesta jornada estarà prohibida i tallada la circulació durant el temps necessari per a la descàrrega. Se m'ha volat el paper, demane disculpes. Us conté de nou. Estarà prohibida i tallada la circulació durant el temps necessari per a la descàrrega de les tribunes a l'avinguda Daniel Gil, des del carrer Julio Capuz fins a la glorieta dels Moros i Cristians. Recorden, tram final del que és l'entrada d'aquest divendres. Durant aquestes hores també es faran desviaments per als vehicles. Estaran els desviaments debidament senyalitzats. I, com no, cal recordar també, això és una informació al llarg de tota la setmana, que abans de cada acte restringirà la circulació de vehicles durant el temps necessari per preparar i condicionar les vies afectades. Tant les prohibicions d'estacionament com els talls de trànsit estaran degudament senyalitzats. Per motius de seguretat, també durant actes com poden ser l'alardo i l'entrada, també es col·locaran blocs de formigó, i la policia local podrà modificar la senyalització o adoptar les mesures que consideren necessàries per garantir el desenvolupament normal i segur dels actes festius. Igualment, molta cura, molta precaució amb el cotxe amb estos dies de tanta afluència i de tant de trànsit.
0: Perfecte, doncs anirem contant cada dia les novetats que hi ha, sobretot en el tema del trànsit i el tall d'alguns carrers. Vols afegir alguna cosa, Esteban?
1: Sí, i una coseta molt important és que durant la setmana gran, durant les festes, des d'avui i fins al dilluns que ve, l'hora...
4: No es paga.
1: No es paga.
0: Tomàs?
1: Sí, no cal pagar hora. A més,
4: este matí m'ha passat.
1: Es pot aparcar en la zona
0: blava. Jo ahir m'ho preguntava i no ho tenia molt clar. Avui ja ho tinc molt clar.
4: Ho tens claríssim,
0: doncs,
4: jo també.
0: Moltíssimes gràcies, Tomàs, gràcies. Carmen. Anem a per publicitat i després n'anem... Bueno, s'han anat a esmorzar, els tios. Vinga, va.
5: En la cadena SER... Hoy por hoy un tiñén baida al baida. Miguel Coy.
6: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa l'origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
7: Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
8: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
9: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
10: Jefe, ¿un nomikai?
11: ¿Un nomi qué?
10: No mikai. En japonés quedará tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: En Sativa la coctelería No mikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería No mikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿No mikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
6: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5.
12: Especial Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
13: Hola, Miguel, ens hem baixat a la plaça Músic Vicent Rodríguez, així propet de la ràdio, i hem dit, anem a veure, ja que hi ha dos comparses que estan a aquesta plaça, a veure quin és l'ambient en aquest matí, al voltant de les 10:30, què és el que trobem. Doncs anem a veure una d'elles, a veure què és el que trobem per ahir.

0: Ens trobem així a l'amic Jesús Bordera, de la comparsa Moros Berberiscos. Veiem que així estan esmorzant. Jesús, bon dia, què tal?
1: Bon dia, família. Bon dia, sí, bon dia. Començant el dia i la setmana, i començant tot, per a que n'hi ha que sempre tindre forces per a cometre tot el que ens queda. Si no, és que estem fent un mosset antes de començar tota la feina que ens queda.
0: Amb qui estàs? A veure, conta-mos.
1: Pues mira, així a la meva dreta tinc a Toni Pirigüell. Som tots bueno, amics i comparsistes de tota la vida. Toni Pirigüell, Juanito Rodríguez i Torró Capità. José, el capità dels Berberiscos de 1987.
0: Mos podem sentar així amb vosaltres a almorzar i mos conteu...
2: Claro que sí, a almorzar també, per favor. Mireu lo que n'hi ha.
0: Anem allà. Com deia, bueno, sempre diuen que no, a la taula i al llit, al primer crit, i vosaltres la taula ja la teniu preparada.
1: La taula, normalment, en estos dies, en festes, diem que a partir de que començaven fins que s'acabaven, la faena que hi havia en casa, sobretot, i en les comparses també, era posar taula, llevar taula. Recorde que estem inclús així, quan en el mateix lloc que estem, les persones majors, és de la comparsa, els recordats, aquelles persones majors, jo recorde que ells venien a esmorzar, estiraven l'esmorzar, llevaven la taula i preparaven el vermut. I després del vermut preparaven el dinar, i després del dinar ja el que es creguera, però era un empalme tot sobre la taula, que és d'una forma o altra la idiosincràcia que més o menys té la festa. No així, suposo que en molts puestos més. I d'això es tracta, no? Diuen que en la taula s'arreglen moltes coses.
0: Dilluns de la setmana gran, com arranca la setmana?
2: La setmana arranca, pues, molt bé, amorzant així a mi, acabant de rematar algunes cosetes que mos queda per la festa, que la tenim així, i avant.
0: Com ha dit abans l'amic Jesús, capità, però capità, quan va ser?
3: Jo vaig ser capità el 1987. És a dir, l'any que ve complirem 40 anys. I bé, la festa ha canviat un poquet en el tema, perquè en la nostra època encara n'hi havia reina de festa i tot això, però la veritat és que és un plaer poder ser... Realment jo vaig ser capità molt jove. Tenia 26 anys quan vaig ser capità. I realment espectacular. Van passar unes festes molt ràpides, joves, amb moltes ganes de fer feina, i es va notar.
0: I com ha canviat l'organitzar una capitania en aquella època, en 1987, i, per exemple, la de l'any passat, que l'any passat vau tindre capitania?
3: Sí, bueno, he canviat molt, sobretot per un número de festers, perquè la nostra capitania... A part que tot el món va col·laborar, va estar molt bé, però, per exemple, la de l'any passat va ser una locura. Locura és el moment de que van participar 1.500 persones en el desfile, entre ells 700 eren músics, però després les quadres especials, crec que eren 13 quadres especials, maquillades, i tot això, en una locura de maquillar-se des de les 7 del matí per a desfilar després de sopar, eh? Després el tema de l'organització va ser brutal perquè es va traçar un poble cristiana i en qüestió de mitja hora van tindre que col·locar a tot el personal. Gràcies a Déu, en esta comparsa, això de que mos diuen que són la pequeña legió, és de veres, perquè a l'hora d'eixir, a les 9 de la nit, en Violinista Mates n'hi ha allí vora 300 persones maquillades i vestides per l'ordre que tenien que desfilar. I s'agraeix molt això, perquè és molt fàcil organitzar una comparsa que això ho té assumit, perquè si no, si tingués que anar buscant-la cada un en un moment d'això, seria una locura.
0: Ha sigut capità, l'any passat, junt a altres companys, vas estar ahí organitzant la capitania dels Berberiscos, o tornaries a fer, organitzar una capitania?
3: Sí, per supost que sí. Jo, no sé, ells van disfrutar, però jo crec que vaig disfrutar més veient-ho des de fora i veient que tot funcionava com toca, fins al plaer de quan vam arribar a la plaça de la Concepció, dir, hem complit els horaris, hem complit... Per mi, m'agrada més que desfilar, realment.
0: Bueno, sou poquets així almorzant. És que sou, hi ha més gent de dinar. Com és la qüestió? Expliqueu-mos.
1: Sí, avui el que passa és que el tema està en que avui fem un dinar tot de sempre. Dilluns, dimecres, fem els dinars. I llavors què passa? Que poquet a poquet, pues, a lo millor la gent va donant-li un poc més de força al cos i entonces pues, s'enjunten allà a les 12, 12 i quart, venen ja, es prepara el vermudet i ja s'enganxen el dinar i estem hasta ben tard. Però últimament està declinant-se més perquè la setmana és molt llarga. Com diu Toni, la setmana és molt llarga.
0: I les nits s'allarguen.
1: Les nits més encara. Monatros a lo millor ja no, perquè la veritat és que ja mos costa un poc d'agarrar carrereta, però per això dic jo que va canviant la evolució de la festa en aquest sentit. Nosaltres que ja a lo millor ahir, més o menys, pues, després del pregó es van girar un poc pronte, i els jovens, o menys jovens, però no s'alcen hasta després, i aprofiten el dia més llarg, claro.
0: Esteu seguint la tradició del porró?
1: El Manolo és el nom de Manuel, és el nom del quasi del Nostre Senyor, o sigui que imagina't si té importància el porró, en això el Manolo, que més o menys és una, no sé si serà tradicional d'on tenien o no, però nosaltres estem curats i a més ixa gimnàsia que es fa en els gimnasios, nosaltres pues ahí el tenim també i a més amorzem.
0: Estem coneguent anècdotes en este esmorzar. Hem conegut que en 1987 va ser capità Paco Torró. Algun càrrec més, així en la taula?
4: Jo mateixa vaig ser primer tron el 2015. I molt bé, o sigui, és un, no sé, tenia que ser el primer tro, un poc una culminació a la carrera. Lo més important és el capità, però per supost, pues, és un això de ser fester.
1: Que està dient a Toni, per exemple, menys Juan, que va vindre després. Torró capità, Toni i jo, i molts més de la nostra quinta, pues estem i hem estat tota la vida junts fora d'ací. Es vam apuntar a la compassa i hem estudiat junts, hem anat a escola junts, estem ací. Hem sigut el club de natació, de tot. Però, i sin embargo, el culmen de tot això està en la comparsa que a Toni ahir li van donar la medalla de 50 anys de fester. I a nosaltres, pues, entre uns i altres, pues, quasi que el mateix, no? Què vol dir això? Pues que som, que lo bonico d'això és poder estar, antes estàvem comentant o complir anys, però sobretot, veus, estar així assentats en amics que, a més de la comparsa, són pues, de l'escola, de tot.
0: Què suposa per a tu, José, el que t'entreguen aquesta medalla, la societat de festers, que el reconega, aquest càrrec?
4: Home, jo no, sincerament, no som molt de medalles, però és una cosa que s'agraeix, perquè després d'estar, jo em vaig complir 65, entonces són 50 anys ininterrompidament i sin a festes, o sigui, i entonces és una satisfacció, la veritat, que el donen aquesta medalla, i també en companyia, claro, dels teus amics, perquè érem 7, és que de la meva esquadra és que ens van donar la medalla, i molts que ja la tenen de 3 anys. Entonces, pues sempre és un acte bonico. Fiates que no estaven al Museu de la Llàgrima, va estar molt bé. Vam estar molt fresquets, tot siga dit. Vam estar molt fresquets, que era una cosa que no m'ho esperava jo.
1: No, no, mentalitat, eh?
4: No. I la veritat va estar molt
1: bé. Era emoció, plorar i suar.
4: I avui, el que no ha anat, avui estàvem comentant antes, el que no ha anat al pregó d'ahir, pues el comentari d'avui és: què tal va estar el pregó? Com va estar? A veure, les crítiques, tot. És el comentari que avui... I després, claro, després dinar, música, festa, i el que deia Jesús. Estem ja, moratòria, en una edat que la festa la fem d'altra manera. I bueno, i d'això és el que es tracta.
1: Portant sempre avant, sempre.
0: Torro, volia apuntar alguna cosa més?
3: Sí, volia apuntar que Jesús és que és molt humil, perquè si hi ha algun càrrec més així. Jesús ha sigut, abans de ser primer toro de la comparsa, que també ho ha sigut, primer va ser primer toro d'honor de la Societat de Festers, nomenat pel president de Festers. Això vull que... Ja, és que, però que ell no ho diu, bueno, a banda de pregoner. de les festes del continent. Cronista, bueno, i de lo que vulgueu. Aprofita per tot.
0: Però o sabem, sí, assistem a la fresqueta, podríem dir, no? Perquè de les temperatures que tenen que vindre, no? Val la pena almorzar així a la fresqueta, no?
2: Claro que sí. La companyia de vosaltres és molt agradable i així estem de veure. Ara d'ací un rato es clavem així baix de la carpa i entre lo que veus i menges i el dia que dona ja comença a suar, però veure i suar i anar a la seu, claro.
0: I què teniu per dinar? Perquè hi ha comparses que avui tenen, algunes tenen Puchero, altres tenen Torrà, vosaltres...
5: Ramon, no sé si m'escoltes, gràcies. Això era el reportatge que heu fet, Esteban, i has esmorzat o no has esmorzat?
0: Sí, he esmorzat, en companyia d'ells. Sí. Carmen, companyia no, d'ells. Carmen ja venia esmorzada, però s'ha fet un cafè també, un cafè llet en companyia d'estos membres de la comparsa Moros Berberiscos que estaven allí esmorzant.
5: Doncs anem per més coses perquè el temps se'n va molt a pressa. Així on tenien, va passar ahir en poques hores del record més íntim a la celebració pública, podem dir. Fent un resum molt, molt gran, no? Perquè el matí va començar amb l'eucaristia pels festers difunts a l'ermita de Santa Anna i va continuar amb l'esmorzar de la llàgrima. I per la nit la plaça Major va reunir els càrrecs de 2026 i va escoltar el pregó de l'arquitecte ontinyentí Ramon Esteve. Són actes molt diferents, però que junts marquen el moment en què la ciutat deixa darrere els preparatius i entra ja definitivament en la Setmana Gran. I d'aixos actes d'ahir i d'algunes cosetes més anem a parlar en els pròxims minuts amb el nostre convidat d'ara, que és Miguel Ángel Fita, que és secretari de la Junta de Festes. Miguel Ángel, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres i anava a dir-te, te faré un atraco al final, però no, ja t'ho he fet abans d'entrar, perquè Miguel Ángel vindrà tots els dies a l'Oi Proyón Tiñen Vall d'Albaida, esta plaça Sant Domingo, si pot, que en principi sí, a parlar-nos de la festa, perquè jo volia que algú que explicara molt bé la festa, i estaven d'acord tots en la redacció, de que tu expliques molt bé la festa. Així que, si vols vindre, estàs convidat.
6: Molt bé, moltes gràcies, i encantat, i gràcies per la consideració.
0: I divendres, si vol, a la plaça Major.
5: També. Sí.
0: Durant l'entrada infantil. En l'entrada de bandes no podrà, perquè està ocupat.
6: Sí, correcte, sí. Això no puc comprometre'm, això no. Però sí, durant l'entrada infantil, si vos ve de gust,
5: segur,
6: estaré amunt i avall, per suposat.
5: Doncs anem al principi, Miguel Ángel, com va anar ahir, el dia d'ahir, que era, com estava dient jo, ja el principi de deberes, no? De ja comença la Setmana Gran.
6: Mira, jo, si he de fer una valoració des de la Junta de la Societat de Festers, podria dir-te que de no ser que alguna cosa se'ns hagi escapat i ja hem comès alguna errada i algú hagi vist algun inconvenient en alguna de les activitats que es van desenvolupar el dia d'ahir, jo faria una valoració molt positiva.
5: Uh-huh.
6: Podria dir-vos que el dia d'ahir és un dia intensíssim. Comença a preparar-se abans, però a les 7 del matí ja comencem a col·locació de cadires en l'ermita, es fem diversos equips amb els representants de la Junta, els membres de l'equip de govern, uns altres estem preparant el saló. El matí és frenètic, intens. Després estem convidats a participar del vermú del bisbe, així en la plaça Santo Domingo, la comparsa Mossàrabs.
5: Mm-hmm.
6: I ja després, apenes tenim una estoneta per descansar, per en seguida anar-se'n a col·locar cadires, grades, vestir la plaça i tindre l'enllestida per la nit el pregó.
5: Uh-huh.
6: Pregó que acabava a vora la una, més el plantaet una i mitja. Si el dic que hem agitat a les 5...
5: Has fet 24 hores, no? Però 12 o 15 hores sí, eh?
6: Sí,
5: Iresa,
6: sí,
5: també, eh?
6: Sí.
5: Quina barbaritat. I esteu satisfets per el que escolte, perquè ha eixit tot bé, com tu deies. Sempre és molt especial. Jo vaig aprendre l'any passat, demà farà un any que portes si en Ontinyent, i ja vaig començar a aprendre que l'esmorzar de la llàgrima era un moment molt especial. Enguany ha sigut igual d'especial?
6: És sempre molt sempre especial. Jo crec que gent de fora que ha pogut tindre ocasió de vindre, de participar, de seguir-lo, perquè a vegades enguany hem tingut bastant relació amb la UNDEF, en ocasió del 50 aniversari i en l'aniversari del centenari del mestre, s'ha format una comissió de la qual la UNDEF també en forma part. El mestre Ferrero és referent, no?
5: Clar.
6: És el pare de la marxa cristiana en realitat.
5: Clar.
6: el pare de Ximo, la marxa de les marxes. Enguany hem estat en bastant relació amb molta gent de la junta directiva de la UNDEF i puc dir-te que ahir teníem un invitat en l'esmorzar i estava total, o sigui, estava compungit del que va viure. I això, que ja ho coneixia, sí, perquè no? És un forofo de les festes, ho havia seguit, ho havia vist per televisió, retransmissions i tal, i diu, és que és impressionant.
5: No és el mateix veure'l que viure'l.
6: Jo crec que qui ha passat per aquest saló en un dia com el d'ahir, en un esmorzar com el d'ahir, sap el que es viu.
5: A més que només es fa a Ontinyent, l'esmorzar de Grima. Tinc entès, no?
6: Sí, tenim entès que sí. És un dels fets diferencials, és un dels actes que ens diferencia, dona una particularitat. Quan ho expliques de primeres, molta gent diu, però home, però esteu ahí mesclant gent que ha faltat en una, en un moment de recolliment, en un moment d'oració i tal, i després és que en un col de bombo sonen els timbals i de repente esteu repartint medalles i està tot el món, ara canvia les llàgrimes per llàgrimes de felicitat.
5: La bipolaritat, bona, sí, bona sí, en este sí, cas.
6: Sí,
5: en este cas.
6: Sí, la veritat és sí. Que crec que són dos moments molt necessaris, un de record i homenatge a qui ens ha dut a la festa fins als nostres dies, no? Perquè tot això és com una llavoreta. Clar. I després l'esclat d'alegria per unes festes que tenim en unes hores.
0: Miguel Ángel, nomenaves abans la UNDEF, una pregunta un poc compromesa o molt compromesa.
5: Ui.
0: Ontinyent tornaria a estar a la UNDEF en aquestes relacions que esteu mantenint últimament?
6: Ara per ara les relacions són de màxima cordialitat i màxima col·laboració. No, l'actual equip de govern no té en el seu programa de treball, en el seu calendari de treball, no tenim previst ixa tornada a la UNDEF. La UNDEF s'ha fet molt gran, fa un gran paper per a moltes poblacions més menudes, però no trobe que ara mateixa no compartim una finalitat en la que Ontinyent puga tindre cabuda.
5: Una resposta políticament correcta. En un minut, perquè se'n va el temps, Miguel Ángel, demà ja tornarem a parlar de més coses, però en un minut, podries resumir-me com va ser el pregó d'ahir, Ramon Esteve?
6: El pregó de Ramon Esteve va ser, jo diria que novament ens vam trobar en un acte molt complet, molt equilibrat. Vaig presentar els 30 càrrecs, vaig tindre, per a mi és un plaer parlar dels càrrecs amb els que també compartim molt de temps i dedicar-los unes paraules i veure com pugen a damunt de l'escenari en aquesta il·lusió en la que són presentats a la ciutadania. Després vam viure un espectacle meravellós
5: de Masters Ballet, no?
6: De Masters Ballet, que una vegada més posen el llistó molt alt. I després vam viure un pregó d'un arquitecte referent internacional, com és Ramon Esteve, però que a més de Ramon Esteve el que podríem destacar, perquè ho sabem, perquè com va dir, una de les coses que més em va agradar és que va dir, és que viatge molt, agafa molts avions, i això que passa a Ontinyent, que allà on vagis coincideixen amb algú d'Ontinyent.
5: Hi ha algú d'Ontinyent, sempre.
6: Però és que ell aprofita per parlar de les nostres festes, per parlar del nostre poble, per vendre les nostres virtuts. I ahir jo crec que en el pregó va fer això, no? Es va comprometre amb nosaltres a fer un pregó moderat respecte del temps, i la veritat és que pocs...
5: Ho va complir.
6: Sí, vora la una de la nit així hem de la plaça, i jo crec que va estar molt bé.
5: Fantàstic. Ho hem de deixar per avui, però demà tu tornaràs, com diu aquell.
6: Sí, si m'ho demanes així, no?
5: Demà estaràs així, ja parlem de més coses de la festa, perquè acaba de començar. Miguel Ángel, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
6: A vosaltres, per donar difusió a les nostres festes.
5: Adéu. Arribem a la una. Notícies d'àmbit nacional i internacional, i després més coses en directe des de la plaça Sant Domingo. En Hoy por Hoy Ontinyent, Baida.
7: García en el Congreso para explicar su gestión por la situación en Ceuta. La vicesecretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha cargado también contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, por seguir de vacaciones en Lanzarote, y también los populares han presentado una proposición no de ley con medidas que creen que se deberían implantar ya en la ciudad autónoma. Vamos a Génova, la sede del PP. Adriana Jordán, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Los populares quieren debatir en el Congreso una PNL con 11 medidas que van desde el refuerzo físico de la frontera entre Ceuta y Marruecos o también sobre impulsar las devoluciones en caliente, a lo que suman esa comparecencia de la ministra de Sanidad, una ofensiva parlamentaria del PP a la que cada semana van sumando nuevas medidas. Los populares quieren evidenciar que el gobierno no está presente. Vicesecretaria popular Cuca Gamarra.
9: Ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla, pero que no es capaz de dirigir un país cuando el país, cuando su país le necesita.
8: Declaraciones de Gamarra contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Gamarra también ha respaldado las quejas del presidente de la ciudad autónoma, de Jesús Vivas, y ese ultimátum de 30 días sobre la huelga de hambre de algunos de los migrantes. Cree que hay que ser más contundente y lanzar el mensaje de que hay que retornarlos a todos, adultos y menores.
7: En Ceuta seguimos pendientes de la comparecencia de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que va a explicar el contenido de la reunión mantenida esta mañana por videoconferencia entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros. Un encuentro que ha servido para coordinar la situación que se está llevando a cabo en la ciudad autónoma. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin aclarar el destino que se le iba a dar al ático que su ejecutivo adquirió en abril para alojar temporalmente algunas dependencias de presidencia por unas obras en la Puerta del Sol, pese a que el uso del inmueble es exclusivamente para residencia. Ayuso ha puesto el foco en el gobierno en lugar de la gestión de su ejecutivo.
10: Ni insisto a aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás. Y cuando se empieza a revisar qué patrimonio se ha utilizado para qué cuestiones, uno se sonroja viendo la vara de medir que hay con este asunto. Así que pienso que se podrán dar todas las vueltas que se quieran. Pero yo estoy, y todos, en lo importante. Y lo importante es estar aquí, seguir cumpliendo una agenda de gobierno. Eso es lo que creo que importa.
7: La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en toda Huelva capital tras el tiroteo registrado anoche en la barriada del Rocío, en el municipio vecino de Isla Cristina. La investigación apunta a un ajuste de cuentas entre clanes. Recordamos que han muerto una mujer de 39 años que estaba embarazada de 8 meses, otra mujer de 62 y un menor de 16. Además, se han registrado dos heridos, uno leve y otro grave, este último un chico de 18 años. El alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, ha asegurado que por el momento no existe ningún indicio que haga pensar que pueda repetirse un episodio similar.
11: Es una situación dantesca, fue una imagen que creo que no se le va a olvidar a nadie, que pudiera estar en aquel momento en la barriada. Nada nos dice que pueda volver a ocurrir en estos momentos, porque entendemos que puede ser un hecho puntual, un ajuste de cuentas, no sabemos exactamente.
7: El mayor incendio que se ha registrado en la historia reciente de Bélgica evoluciona de forma favorable. Amenaza, no obstante, a la frontera con Alemania y las autoridades advierten de que pese a que haya zonas donde ya puede que no exista llamas, sí hay mucho material combustible que está situado sobre el suelo. Sara Aranda.
12: El fuego se desató el pasado viernes en la reserva natural de Haifens y ha arrasado más de 3.000 hectáreas, siendo ya el peor incendio que sufre Bélgica en 100 años. Las autoridades alertan de lo inusual de que arda esta zona, siendo una de las más húmedas del país. Esta mañana ha llovido ligeramente, dando un respiro, pero preocupa la evolución del viento de cara a esta tarde. Alemania tiene en prealerta a 5.000 personas para una posible evacuación y ha enviado un helicóptero para colaborar en las labores de extinción. La presidenta de la Comisión Europea

0: La veritat és que en intensitat, en treball i en responsabilitat, però sobretot també en ganes de disfrutar d'aquesta setmana de festes i de que, bueno, enguany que tenim la capitania, siga un any de festa i de disfrut per a tota la ciutat.
1: Bueno, sempre es diu que tota festa té que tindre menjar, no? A la taula i al llit al primer crit. Així vegem que està fent-se, com és tradicional, la paella valenciana, va preparant-se i poquet a poquet anirà omplint-se la taula, no?
0: Sí, efectivament. Bueno, la veritat és que la nostra ubicació aquí en la plaça del Sant Domingo és una magnífica ubicació. Tenim també dos comparses, com som els Berimerins i els Mossàrabs, que compartim per la tradició, la il·lusió i la festa. Avui és un dia també on sempre, dilluns i dimarts, la comparsa de Saudites té també una picà aquí en esta plaça i la veritat és que va omplir-se i anem a disfrutar de festa, de menjar i d'estar al costat de la gent.
1: Moltes germanores viuen en esta plaça.
0: Sí, la veritat és que la germanor és el component de les festes, no? L'estar tots units, l'estar en festa i el compartir aquests moments, que al final és el que ens queda.
1: Estem veient d'ací el primer tro dels Benimerins, a Paco Penedès, que ara després ell entrarà per parlar del Festa Benimerins, però ho deia perquè aquesta gran família que hem estat parlant i que digueu vosaltres que sou els càrrecs de les festes, ara teniu l'agenda estos dies més apretada encara, no?
0: Bueno, pues sí, mira, dona compte, avui venen a dinar a la nostra comparsa l'ambaixador i la bandera cristià, també els moros. Jo vaig a dinar als Benimerins, aquesta setmana anirem als moros espanyols, demà uns quants a dinar també, anirem a la macarrona dels Almogàvers del dimecres, i en definitiva, pues, la veritat és que tots els càrrecs hem fet aquest gran grup, aquesta gran pinya, crec que demostrem diàriament, ahir també en el pregó es va veure aquesta unió que tenim entre tots, i la veritat és que estem passant un any d'allò més bonic.
1: Estem a la setmana gran, però creus que n'hi ha que viure cada moment? Vull dir, cada minut n'hi ha que viure-lo i no pensar en que estem a dilluns, no?, de la setmana gran.
0: Bueno, pues efectivament, cada moment n'hi ha que viure-lo, n'hi ha que disfrutar-lo, però sí que n'hi ha que pensar en que el divendres tenim un gran acte com és la capitania de les festes de Moros i Cristians, que ofereixem enguany el Moros Marinos i també aquesta gran entrada. Precisament en aquests moments està produint-se una reunió de tots els comparsistes de la comparsa dels Moros Marinos, per a precisament explicar aquesta capitania, que tot isca bé, que tot vagi conforme volem i que la gent puga disfrutar els comparsistes i xina la festa, però també el poble i la ciutat on tenien de lo que preparen.
1: Filiberto, a veure si podem parlar amb el cuiner, que està per ací. A veure si pot acostar-se i parlem també amb ell de com està cuinant-se esta paella.
2: Ahí. És que està en la paella.
1: A veure, qui ens es parla.
2: Està bullint un poquet.
1: Hola, bon dia, quin és el teu nom?
3: Eduardo.
1: Eduardo, a veure, conta'ns com esteu cuinant aquesta paella, quin és el procés que heu estat elaborant, suposa que el tradicional, però contamos-ho tu.
3: Es una paella valenciana, típica de Valencia, su pollo, su conejo, le ponemos costillita, verdura de paella, pachoqueta, el garrafó, ¿vale? Mucho amor, mucho cariño, que es lo principal para que todo salga bien.
1: ¿Es complicado el cocinar para tantas personas?
3: Es complicado, todo tiene su complicación, pero si tú lo tienes todo milimetrado como lo tenemos nosotros, pues no hay ningún problema de que salga todo bien.
1: Y ya no es la primera vez, en no sé cuántos años venís ya a los Moros Marinos, pero digamos que sois sus cocineros de las fiestas, ¿no?
3: Sí, somos sus cocineros. Yo llevo ya unos años, por lo menos este creo que es el tercero que llevo con ellos. Y la verdad que bastante bien. Nos atiende muy bien, nosotros creo que les atendemos bien a ellos, así que todo bien.
1: ¿Cómo se viven las fiestas trabajando?
3: Pues yo supongo que muy diferente a ellos. Ellos lo disfrutan más que nosotros, la verdad. Pero bien, bien. Estamos bien atendidos y muy bien, muy contentos.
1: Porque supongo que, aparte de estar aquí, estaréis en otras fiestas de otros pueblos, ¿no?
3: Sí, estamos en otras fiestas de otros pueblos, bodas, comuniones, todo tipo de eventos, ¿sabes? Y aquí, estas fiestas, estamos con dos comparsas, o sea, dos filas, que son ellos y berberiscos. ¿Cómo? Benimerines.
1: Bueno, pues Edu, ¿qué sé, de cuánto le quedará a la paella?
3: Más o menos una horita, horita y media.
1: A fuego lento se va cocinando, ¿no?
2: Fuego lento,
3: sí, sí, sí, estamos con el caldito de la paella y ahora cuando estén todos sentados nosotros ya marcamos para el arroz y ya está.
1: Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Gracias.
1: Bueno, Filiberto, deixem que vagis amb els companys a aquesta reunió i que continuï la festa. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres sempre per estar al nostre costat i per retransmitir la festa perquè tots els d'Ontinyentit i tota la gent que vos puga sentir de la comarca i d'altres llocs puga també disfrutar-la, viure-la i que vinguin a veure-la.
1: Gràcies. Bueno, Miguel, fins així sí. Podem contar. Volia parlar amb més membres de la comparsa Moros dins, Marinos, no? Però estan ara mateix reunits parlant d'aquesta capitania.
2: Mm-hmm. Doncs sí, sí, és que estem mirant des d'ací és de veres que Miguel Ángel Fita ens havia ja avisat que tenien una reunió, una presentació ara a l'una del migdia que s'està celebrant ara mateix dins de la comparsa, recordem que són la Capitania 2026, Moros Marinos, i que estan preparant el dinar i que estan preparant tot, encara que jo les taules ja les vist i estan ja preparades, no només falta el menjar, Gina, que tu ja te sentes i ja ho tens tot, i ja ho tens tot. Gràcies, Esteban Arroyo. Anem a per uns anuncis i després tornem a parlar amb una de les comparses que també està ací a la plaça Sant Domingo. Ja sabeu que estem en directe tota la setmana realitzant este Hoy por hoy Ontinyent Baila el Baila. Vinga, va.
4: En la cadena SER Hoy por hoy Ontinyent Baila el Baila. Miguel Coy.
5: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5.
6: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
7: Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
8: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
9: Firat Música, Firat Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romantic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Díez i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Firat Música, Firat Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
10: Jefe, ¿un nomikai?
11: ¿Un nomike?
10: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
12: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
13: ¿Nomikai?
12: Y acaba diciendo,
13: ¿otro crema?
12: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
14: Especial Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
2: ho portem dient tot el matí que portem així a la plaça Sant Domingo, que avui la festa no vindrà només fins a la plaça de Sant Domingo, sinó que pràcticament ens passarà per damunt a nosaltres la festa. A partir de l'1 i mitja, aproximadament, els benimerins celebraran així la quarta edició, si no m'equivoque, de Festimerins, que és una proposta que va començar com una iniciativa de comparsa i que acaba convertint este primer dilluns de la Setmana Gran en una cita oberta a tota la ciutat. Durant les pròximes hores, la seu de la comparsa i la plaça compartiran música, menjar, ambient fester, evidentment, i demà també arribarà Minimerins, que és una convocatòria pròpia, perquè els xiquets i les xiquetes no es limiten a contemplar la festa dels adults. Sempre, no, és que els majors, sempre, i nosaltres no. Bé, doncs abans que Festimerins prenga definitivament la plaça, volem parlar d'eixa festa i ho farem amb Paco Penedès, que és primer tro d'enguany. Paco, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia, Miguel.
2: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
11: Moltes gràcies.
2: I per obrir-nos les portes també d'esta plaça i de la vostra comparsa, que sempre ens alegra i molt, veritat, Esteban, que quan una comparsa arriba, no, el que vulgau, estem així per al que vulgau, veritat, Esteban, sempre és una alegria.
13: Sí, i és el cas, en este cas, el de la comparsa Benimerins, perquè ens estan cedint les taules i cadires que estem utilitzant per a fer aquest programa durant tota...
2: I l'aigua.
13: Aquesta setmana, efectivament. Carlos, un dels cambrers que tenen, ens han dit que el que vulguem beure, i estem veient aigua dels Benimerins. Moltíssimes gràcies.
11: Pues al final, una setmana com aquesta, la logística també és important, i en el moment que em va dir Paco... Tenim esta situació, sense problema. Estem així a disposició de tots, perquè al final la festa també ha de ser una activitat oberta, un esdeveniment obert, i en este cas, com vosaltres ja ho està comentant en el programa d'avui, pues esta plaça, que podríem dir que és la plaça de la festa a Ontinyent, i per això la trieu, crec jo, que tots els anys,
2: sí.
11: Tots els dies, a tota hora sempre n'hi ha moviment, sempre n'hi ha ambient. Avui en el nostre cas tenim eixa edició, eixa nova edició de Festimerins, que com has dit era una iniciativa d'una esquadra que va voler donar un poquet d'arrencar la setmana en molta gana, i al final pues, s'ha volcat tota la comparsa, veig gent també d'altres comparses, i la veritat que és una bona manera de començar en molta festa, molta il·lusió i passant-ho molt bé.
2: I per a qui passe avui per Sant Domingo, sense saber que està celebrant-se esta festa, anem a explicar-li què és Festimerins i què va trobar a la plaça a partir de l'1 i mitja aproximadament.
11: Pues, bueno, al final, els dinars i les ajuntades de comparsa tenen diversos denominadors comuns. Primer, una bona taula, fer un poquet de tertúlia al voltant d'un plat, en este cas, el nostre no és paella com els mors marinos, el nostre crec que és arròs de muntanya, un arròs del senyore, crec que era, no recorde ara, fer un trosset, una part de festa al voltant de la taula... banda de música, que no falte, perquè sense els músics no tindríem festa, i després hi ha una disco mòbil pel que vull allargar-se una miqueta més i donar-li un poquet més a estirar la metxa, la metxa en este primer dia de la setmana de festes.
13: Sí, he vist també per ahir que estan cuinant-vos el dinar, i alguna cosa de muntanya he vist per ahir, eh?
11: Sí.
2: Clar, vosaltres porteu, ja ho hem dit, i jo crec que ho direm durant tot el dia d'avui, que porteu setmanes, mesos preparant les festes, i ara comenceu amb esta celebració. Jo no sé si aquesta celebració també serveix per a llevar un poc els nervis o encara afegis més faena, més nervis del que ja has teniu. No.
11: Al final, tot el que fem, tot el que preparem durant la setmana de festes, porta uns mesos de preparació, de planificació i de més, porta una faena, i al final sí que és cert que quan arriba el moment sempre tens ese nyuc en la panxa, que dius, ostres, i si irà tot bé, perquè al final el que vols és que vagi tot el millor possible, que la gent disfrute i que se ho passe bé. I al final, quan arriba el moment, això m'ha passat enguany diverses voltes en diversos eventos que hem tingut en els càrrecs, quan arriba el moment i el passa, vull dir, passa volant. Has estat tant de temps preparant, has estat tant de temps planificant, que quan arriba el moment veus que tot ix bé, com que la persona es relaja una miqueta més, i en aquest moment pues, el passa l'evento, te'l passes disfrutant en la gent i no tens... pràcticament és per res, però al final ho passem bé.
2: Totalment. Clar, enguany ja hem dit que la Setmana Gran tu la vius com a primer tro,
11: sí.
2: Que jo no sé si canvia molt la manera de participar, ja no només de la festa, sinó també de festes en concret com esta que organitzeu. No sé si eres part de l'organització també o com és això.
11: En el nostre cas, en els Benimirins, el càrrec del primer tro és un càrrec representatiu. Està pensat perquè disfrute de la festa. No fa pràcticament gestió. Sí que és cert que l'opinió del primer tro està molt en compte i Paco, per on vols que anem? París, Biasol o altre, i en qualsevol cosa, sí que m'ha encarregat del traje de l'Ardos, per exemple, sí que és una cosa que s'encarrega el primer tro, però tot el que són este tipus d'eventos, al final, sí que això s'ha de dir, vull dir, la gent que organitza la festa, la junta de comparses, són els que porten el pes d'eixa faena, i sí que això és d'agrair per un primer tro poder anar als puestos i disfrutar quan tens tantes coses i no estar pendent de, ostres, el pedido de sol, el pedido de l'altre, que ara ve el de la cuina, que ara ve el del sonido, sí, que ara ve el de... Sí, sí, sí. Entonces, al final és compensa. Clar. La faena d'altres coses la compensa aquest tipus de festes que n'hi ha gent darrere que s'encarrega.
2: A més que teniu també, després com a càrrecs, un cacau. Vull dir, un cacau, sí. Però només a la vostra comparsa, perquè aneu... No, avui dinem així, demà anirem... Hem escoltat abans a Filiberto que ens contava un poc això, no? I tu em deies així, sí, sí, menut cacau tenim.
11: Lo important és saber també... Anar en el freno de mà, i dir, prou, me'n vaig a casa. I, sobretot, algun dia de la setmana, no fer res.
2: No fer-ho.
11: No fer res, i dir, no vaig. Jo, clar. En el meu cas, jo participo tota la vida a festes, i sempre n'hi ha un dia que jo el dimecres no faig res. Em dona igual, que em conviden al que vulguin, que no pensi anar, perquè que si no arribem, perquè és el que dius. Esta nit tenim el concurs de cabos infantil.
2: Correcte.
11: Jo demà, que ho sabeu també, jo demà organitzo un torneig de bar que venen parelles de diverses
2: que anirem, comparses. Estarem nosaltres ahí. Exacte. Gravant un reportatge a veure com passa això.
11: Vull dir que estaré tot el matí així, serem els meus espanyols, vull dir, per la nit la verbena en esta plaça en Sant Domingo és una meravella, la veritat, perquè així concentrem pràcticament més de 1.000 persones entre les tres comparses, els restaurants que n'hi ha així, la veritat que ho passem molt bé. Entonces, el dimecres, jo en el meu cas, jo pare. Jo el dimecres pare, i així els 5 dies que ens queden de festes es agarren energia.
2: I ja ho tens organitzat, eh?
13: Avui on dines?
11: Avui en el Benimirín, la meva comparsa.
2: I a partir de demà ja veurem.
11: Sí, sí.
13: Ja vindrà.
11: Anem al tall.
2: Clar que avui tenim la festa, no pot anar-se'n de la seva comparsa amb mixa festa. Una festa que he dit jo al principi que demà també celebra el Benimirín. És així, no?
11: Sí.
2: Això es fa, també.
11: És una matinal que han volgut tindre en compte per a tots els xiquets. No només de la comparsa, s'ha convidat a l'Associació de Veïns del Poble Nou. Es va enviar també una carta dient-los que anàvem a participar perquè ho digueren al veïnat també, i que al final estem en un barri, vale, que és el barri del Poble Nou. Ells, entre cometes, pateixen el que són més festers, sobretot en esta setmana, bandes de música, soroll, vull dir, això n'hi ha que tindre-ho en compte. I entonces, que menys pues, que tant els xiquets de la comparsa o el xiquet que qualsevol que vulga, que passe així el matí, xiquets del barri, que disfruten també, que tinguin també aquest futur de la festa, tinga el seu ratet de passar-ho bé, en uns tallers, màscares, bueno...
2: Molt bé.
11: El que ara està preparant, hi ha una comissió que està preparant, no? I jo, com ja organitzo el torneig de BAC...
2: Ja tinc prou.
11: Ja tinc prou.
2: Mira, parlant del futur de la festa, que m'agrada molt sempre parlar d'això, quan sou ara mateix a la comparsa?
11: Pues mira, com m'han carregat dels trajes de Zalardos, t'ho puc dir...
2: Tinc datos
11: de... A Zalardos som 3 estrets.
2: Val.
11: I a banda n'hi ha un munt de xiquets que no han demanat traje, perquè potser són molt menuts i els pares prefereixen que queden en casa perquè és una nit que tampoc és perquè un xiquet menut vagi per ahir. A més, el dia següent tenen l'entrada infantil, l'han de descansar... Però entre xiquets i tot passarem de 360.
2: Hi ha molta gent jove, últimament, gent jove?
11: Sí, a veure, jo crec que és una dinàmica que s'ha donat en totes les comparses en Ontinyent, i la veritat que nosaltres no ens hem quedat fora d'eixa dinàmica. Moltes esquadres noves, moltes esquadres de gent d'edat molt jove, i la veritat que molta gana de fer festa, d'integrar-se i de conèixer la festa des de dins.
2: Clar, actes d'aquestes característiques, com el que passarà avui o el de demà, i totes aquestes activitats que organitzeu des de les comparses,
11: sí,
2: també imagina que això ajudarà per a la gent que no està en una comparsa, potser, sí, que, que la veu des de fora, que està indecis,
11: indecisa... Venen a un dinar, no? Venen a un sopar, venen a la verbena, es agrada l'ambient, tornen, i després, pues, si tenen ahí un grup d'amics, pues, diuen, che, pues, passar-la... quan passe la creua, apunteu-me. Entonces, és una manera també de dinamitzar un escaparate.
2: Clar, clar, clar.
11: Un escaparate
2: clar.
11: De l'ambient que té la comparsa i de la festa que n'hi ha.
2: Anem a... Ja que dius, m'has dit... Tinc datos. En organització, quanta gent hi ha darrere de totes aquestes activitats?
11: Pues en la Junta tenim un vocal per esquadra.
2: Sí.
11: Són 17 esquadres, més... presidenta, tesorer, secretària, representant en festers i gent que a lo millor no és vocal de l'esquadra, però que sí que està implicada en la festa, pues podríem dir 15, 20, 30 persones que al final treballen pues, uns pel dinar d'avui, altres per a la festa de demà, vull dir, cada un de una cosa, però estem parlant d'aquest volum. 30, menys de 30 ja el diria jo que no.
2: Tens ganes de que arriben ja els actes grans de la festa? Bueno. O no, perquè passa volant.
11: Bueno, al final...
2: Després del prego d'ahir, que ja és un acte gran, perquè sí, ahir comença ja tot, podem dir.
11: I l'almorzar de la llàgrima.
2: L'almorzar de la llàgrima, efectivament. Que, mira, també te vaig a preguntar per això, perquè sí, tots teniu ahir una coseta molt especial en aquest esmorzar.
11: Sí, perquè al final, com tots saben, el Saló de la Societat de Festers té l'aforo que té. El poder anar a l'almorzar de la llàgrima és o perquè tu sigues del càrrec o tingues algun càrrec. Pròxim, ja siga per família o per l'esquadra, i al final és un esmorzar, és un acte en el qual pues, el sentiment està a flor de pell. Al final, quan estàs en el món de la festa molts anys, coneixes a molta gent i pues, quan es parla d'algú que ja no està entre nosaltres, clar, o algun càrrec que coneixes, pues és un moment bonico de recordar i vulguis que no, pues, l'emoció d'eixer saló ple, el silenci de la gent, el respecte per lo que està passant i després l'alegria de proclamar els càrrecs, pues és una... Conflueixen moltes emocions i fa que tenisques d'allí en el cor ple, podríem dir.
2: I ara sí, queda't en un acte.
11: Sin quedar en un acte...
2: Només un, eh? Jo sé que hi ha molts que m'agraden, però jo sé que és un que segur que et toca.
11: Jo crec que és l'acte que avui en dia, hem de ser sincers, és el que més transcendeix d'on tinguem és Ximo. Vull dir, l'entrada de bandes és els primers acords, les primeres notes de Ximo, jo crec que ens emocionen a tots i al final és l'acte més transversal, podríem dir, de festers, no festers, majors, menuts, vull dir, d'Ontinyent, que no són d'Ontinyent, que venen de la comarca, de tres pobles, vull dir, gent estrangers que venen, a més, vull dir,
2: sí.
11: La difusió que té ara mateix a Ximo no la té cap altre acte de... Ja dic de les festes d'Ontinyent i pràcticament de la totalitat de les festes de moros i cristians. És un acte que transcendís fronteres. Ximo, no és que sigui l'himne de les festes d'Ontinyent.
2: No, és que és la marxa.
11: És la marxa de qualsevol poble, qualsevol banda. Sí. Dius, toca Ximo, saben tocar-la i saben el que representa. Vull dir, cada poble en tindrà una, tal, però Ximo és la marxa.
2: Sí. I més enguany, que és Pilar Ferrero.
11: Correcte.
2: En l'any del centenari, el mestre Ferrero que ha dirigit ixa marxa, ixa Ximo, de totes les bandes que en donaran. Jo també tinc ganes, tinc moltes ganes de que arribi ixe dia, i molts actes que anirem descobrint al llarg de tota la setmana. Paco Penedès, primer tro de 2026 de Benimerins, moltíssimes gràcies per tot la logística que ens heu deixat avui i durant tota la setmana, moltíssimes gràcies per acollir-nos així, i que vagi molt bé la festa, que no res comença. Ja escoltarem com comença. Sí.
11: Ja veig el personal jo per ahir.
2: Sí, ja estan per ahir.
15: Ja omplin-se.
11: Ja van arribant-se a la porta.
2: Gràcies, Paco, que vagi molt bé.
11: Gràcies.
2: Bones festes.
11: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu. Escoltem uns anuncis i després, si no passa res i l'horatge el permetís, escoltarem a la regidora de festes, Àngels Muñoz, així, a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: En la Cadena Ser... Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
5: En festes i fira la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també.
15: No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
16: Què fas este capte?
17: Tu què creus? Festa?
16: I el següent?
17: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
7: Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. La pólvora, la música i la tradició s'unixen. Viu unes festes d'interès turístic internacional úniques al món. Del 16 al 24 d'agost t'esperem per a viure uns dies inoblidables. Organitza Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia. Vine a Ontinyent.
14: Especial Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
2: Una del migdia, 35 minuts, continuem en directe a este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, especial en la Setmana Gran de les festes de Moros i Cristians des de la plaça Sant Domingo. Ja hem parlat dels actes que van passar ahir, però és que fa no res, fa uns minuts, s'ha posat en marxa la Gran. I això vol dir que la ciutat enceta una setmana en què cada dia portarà música, activitats al carrer i milers de persones movent-se entre els diferents espais festers. El programa municipal amplia enguany les propostes al Museu del Tèxtil, la Glorieta i el Parc del Mestre Ferrero. A tot això se sumen els actes, evidentment, organitzats per la Societat de Festers, la venda presencial de les localitats que encara queden per a les entrades i un dispositiu especial que haurà de coordinar seguretat, mobilitat, neteja i possibles canvis meteorològics. Per saber com arriba la ciutat a estos dies i què s'ha preparat més enllà de les desfilades, ens escolta ja Àngels Muñoz, que és regidora de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent. Àngels, què tal? Molt bon dia. Àngels, m'escoltes? No sé si tenim a Àngels Muñoz a l'altre costat.
13: Hola, Àngels.
2: No ens escolta. Bé, d'ací uns minutets intentarem tornar a cridar o connectar amb Àngels Muñoz per a que ens conte com ha sigut, primer, eixa presentació de... No presentació, sinó ja inauguració de la Gran des del Museu del Tèxtil, que ja sabeu que són moltes activitats musicals, gastronòmiques, totes barrejades, des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada, ininterrumpudament. Ja vam parlar la passada setmana amb Héctor Francés de NAC, que és l'encarregat de la part gastronòmica, que tindran eixa barra brava per als mossets, com diu ell, però a més enguany hi ha novetats per a tots. Ja s'escolta Àngels Muñoz. Àngels, hola, què tal? Molt bon dia. No ens escolta. Anem a intentar parlar en ella per telèfon, a veure si això és el problema, perquè estem intentant connectar per WhatsApp. També la idea era que estiguera així en directe amb nosaltres, a la plaça, però ella està al Museu del Tèxtil i pareixia que no podia arribar a estar amb nosaltres així presencialment, i per això ho estem fent a través del WhatsApp, que no, en principi no, sona no millor... I ara no sé si ara escolta o no escolta. Jo estic escoltant a Maria. Ramon, per favor, Ramon, per favor, baixa Maria Àngels, gràcies. Anem a canviar de tema i després, si podem escoltar i parlar a Maria Àngels, millor. Posem música i després anem a més coses. Vinga.

0: Bo, en 22 minuts arribem a les 2 del migdia, a veure si els problemes tècnics del primer dia habitualment es podem solucionar. No sé si ens escolta ja Àngels Muñoz. Hola, Àngels, què tal?
1: Sí, bon, hola, molt bona vesprada.
0: No, igual ens escolta, però ja no l'escolta. Així que canviem d'assumpte. I si podem escoltar Àngels Muñoz, l'escoltarem. I si no, ja demà, no passa res, si tenim més dies, si comença la setmana gran ara, no passa absolutament res. Mireu, el que volem fer, ja l'any passat ho fèiem, i durant tot l'any en la nostra secció Ser Festa també ho hem fet, acabàvem la secció parlant de música festera, que és el que toca, evidentment. I esta setmana toca més encara, perquè jo crec que és la setmana especial, la setmana gran, i que ja que posa damunt de la taula moltes marxes, mores, cristianes, etcètera, per a parlar d'elles, que per això estem en esta setmana gran. I clar, nosaltres tenim un especialista en la matèria, que és el nostre compositor de capçalera, que és el nostre músic de capçalera, mestre de capçalera, que és Quico Urquín. Quique, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, i gràcies per tot això.
0: Home, dona, és que és aixina, és aixina. No estic enganyant a ningú. Gràcies per acceptar la nostra proposta una vegada més, Quique.
2: Com no, és un plaer per a mi poder estar junt amb tots vosaltres, oferir tot això als oients d'esta emissora, i poder parlar de música i més de festa. Increïble, de veres.
0: Well, primer, abans de començar ja a parlar del que has preparat per avui, sí. Jo vull saber el teu sentiment com a fester, de que ja està així, de que ja ha començat, de que ahir va ser el pregó, els càrrecs, l'esmorzar de la llàgrima, que ja està, que ja hem començat. Com estàs?
2: Jo,
0: enguany,
2: impacient, perquè este any, per a mi, personalment, és un any prou especial.
0: Sí?
2: I veient ja eixa màgia, eixa tensió tan bonica que es viu ja al carrer, la gent menjant-se, comprant, preparant. Jo avui, per exemple, estava un ratet amb ma mare i ella ja està en la tradició festera gastronòmica preparant això, preparant allò. És meravellós trobar-nos en aquest instant, en aquest moment, i veure com n'hi ha, no sé, un sentiment comú que es pot palpar en l'ambient.
0: Puc preguntar-te, si no vols contestar, no contestaré, però puc preguntar-te per què és especial enguany?
2: Va, us ho comento.
0: Gràcies.
2: Aquest any he fet una composició per al ballet de la Capitania Mora.
0: Home, per favor. Clar que és especial, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Enhorabona.
2: Si un altre moment, ho podem comentar.
0: Clar, comentarem, sí.
2: Sí, estem ja ultimant els últims retocs en tot això, i molta il·lusió, molt bona perspectiva. I
0: passen nervis? Passes nervis o ja portes tants anys això? Fent això que...
2: No n'hi ha tants nervis, és algo que ix.
0: Yeah.
2: Crec que pense que els mateixos nervis, en el meu cas, a mi em fan equilibrar-me.
0: Ostres.
2: Sí, estar molt sereno.
0: M'agrada molt això que dius, perquè molta gent, jo conec que molta gent sempre dius, no, la pressió no és bona. Hi ha gent que en pressió treballa millor perquè s'equilibra tot.
2: Sí. De fet, en alguns concerts, alguns companys que han vingut m'han dit, no sé com pots estar així com estàs. I jo dic, el com.
0: Defini'm com és això, què vols dir?
2: Jo estic, me'n puja per les parets,
0: bueno.
2: I tu estàs tan tranquil. I dic, a veure, hi ha dues opcions. O estar molt nerviós o estar conscient, i el puedes poder triar d'estar conscient.
0: Molt bé.
2: I tal vegada això. Però, evidentment, això és nerviós. I això, intranquil·litat, no inseguretat.
0: Vale,
2: el fa estar ahí, i és molt bonic sentir-la i poder-la treballar.
0: Sí, senyor. Doncs ara sí, anem a parlar. Ja parlarem d'eixa marxa que has composat per enguany. Però on comencem avui? Per on comencem este primer dia de la Setmana Gran de Festes? Què és el que portes? De què parlem avui, Quique?
2: Pues, este any m'agradaria parlar de la figura que este any tenim present al nostre poble, de José María Ferro Pastor, el mestre. I m'agradaria, pues, d'alguna manera, conduir a aquestes obres que estan en un altre plano, però que són autèntiques meravelles. Obres, parlo de marxes, mores, pasodobles i tal, que estan, no vaig a dir oblidades, però que, per què no? Es mereixen una atenció,
0: no?
2: Un protagonisme, sí. I una d'elles és la que avui porta, que us proposa, que és Muladies, de 1977.
0: Dos anys tenia jo. Dos anys tenia jo.
2: Pues imagina't, el mestre va fer una obra que està molt bé feta, té una càrrega emotiva, i conforme vos dic, que després també podem parlar d'això, de un esquema clàssic. Vale, eixa estructura clàssica que el mestre complís a la perfecció, i eixa orquestació que dius, és que no va a fallar ningú instrument. Només cal veure les partitures, mirar-le una a una, sense profunditat. I llavors que l'instrumentista va llegir, com diem els músics, dins del pentagrama.
0: Val.
2: Que no n'hi ha notes que s'anissin molt amunt o molt a baix, salvant alguns instruments típics, yeah, la tuba, la flauta, els trombons, val? Que això sí que de tant en tant se'n fugen amunt o avall. Però allò ja el dona a entendre que això va sonar sí o sí. I és aquesta gràcia que tenia este home de poder conjugar tots els instruments i fer sonar àmpliament el espectre sonor de la banda.
0: Uh-huh. Vols que escoltem un poquet ja de la marxa? Anem a escoltar un poquet de la marxa i després continuem parlant d'ella i de més coses així amb Kiko Orkin. Escoltem, vinga.

0: vingues amb nosaltres, Quique, perquè, clar, jo no tinc ni idea d'això. Ni de música en general, ni de marxes mares i cristianes, ni res. Però què és, quina és la diferència entre altres marxes del mestre? O, com dius tu, és el patró que reconeixes al mestre en cada una de les seues composicions?
1: Espera,
0: ara. Sí.
2: Que evidentment tots els compositors tenen ese patró, ese segell personal, val? El mestre també el posa en viu sobre el paper, però en esta obra ja sols comença a sentir la combinació de flautes, clarinets, ja sents ahí una dissonància que és poc habitual.
0: Canvia, veritat?
2: Sí, perquè es representa aquesta evolució ascendent que va tindre, que té el mestre, i han tingut tots els compositors, en el que intenta explorar noves sonoritats, això sí, dins del seu patró, com tu dius, val? I això, dius, mira, que qüestió més meravellosa trobar estos detalls ahí, que moltes vegades poden passar desapercebuts, però estan ahí i fan entendre i veure que el mestre era un gran compositor.
0: Mm-hmm. Per què has volgut triar esta?
2: Perquè volia també enllaçar en que, ja que estem parlant d'aquestes obres que estan ahí en un segon pla, no val, en una altra obra, que és Fantasia Muladiana, que podem escoltar-la en altre moment, val? I per aquesta relació, Muladiana, val, el mestre no sol és, es dedica a fer marxes cristianes, pasodobles, val, sinó que entra també en les obres sinfòniques. En este cas, l'any 85, José María Ferrero va fer una composició titulada Fantasia Muladiana. Fantasia ja mos dona a entendre que és una obra dedicada a l'àmbit sinfònic, o de concert, si volem dir-ho. Vale? Ahí els recursos que utilitza són espectaculars. I com a fantasia, bueno, fantasia, a mi ho pot pensar algú que és algo fantàstic, tal. No, es tracta d'una forma, una forma musical que ve del barroc.
0: Ostres.
2: Del barroc, que es reprèn esta manera, esta forma de composar, i que és una forma lliure, on s'intenta expressar emocions i sentiments que van enllaçats. I, clar, l'obra té un leitmotiv, Xina, que és meravellós. Escoltar-la és donar-se compte del valor d'aquest home que teníem així.
0: Que bo.
2: I per això, és encontrar-nos una miqueta en aquest repertori ocult, vale, que està ahí.
0: Hi ha molt de repertori ocult? Perquè, clar, quan arriba el moment de... Com parlem, estem parlant tot l'any...
3: Del
0: mestre Ferrero, perquè és el seu centenari, estem celebrant el seu centenari, dius, ostres, clar, coneixem, ja comencem a conèixer més obres que habitualment no es toquen molt, però que es toquen, però és que resulta que hi ha més encara, que estan més en segon pla.
2: Sí, a veure, no ocult, tal vegada...
0: No, ocult, no, però més en segon pla.
2: Que la gent no la coneix, o s'ha quedat una miqueta en segon pla, no? I que està guardant-se joies meravelloses. És una d'elles. Hi ha curiositats,
0: per exemple?
2: I és que el mestre presenta a un concurs de passodobles, presenta una obra, i aquell concurs es declara desert.
0: Uh-huh.
2: Val? Però la seva obra va ser adquirida per Cervezas El Turia.
0: Ai, bo!
2: Per ser, anem a dir, l'estandard musical de l'empresa.
0: De l'empresa.
2: Lamentablement no existeix cap registre sonor.
0: No em digues.
2: He estat buscant-lo i no el trobo.
0: Que pena,
2: Però són detalls que fan que... veure la grandea de la persona que teníem així.
0: Clar.
2: I ja t'he dit, ja després, si li diques a veure la correlació en altres bandes, altres compositors, però des primers files de primera fila en tota la província. És reconegut en molts puestos. De fet, la Federació Valenciana de Bandes l'ha reconegut a títol pòstum com a uno dels grans compositors valencians.
0: Mm-hmm. Doncs anirem escoltant i descobrint durant tota esta setmana, cada dia, algunes d'aixes marxes que perquè has volgut fer eixe homenatge al, entre cometes, al mestre Ferrero dins d'esta secció. I comencem per esta. No sé si vols afegir alguna cosa més. Tenim temps, però si vols afegir alguna cosa més, és el teu moment.
2: Jo crec que aquest any corresponia tindre este detall en el mestre, que avui fora, esta setmana fora dedicada a ell, a la seva obra, buscar una miqueta en aquests raconets que tenim a l'abast a través de la pàgina web. Ahí podem encontrar-nos en aquestes sorpreses i està tot editat per a poder descarregar i interpretar. I, bueno, ja que anem a dir del que serà el dijous, el dia gran en l'entrada de bandes.
0: Quantes ganes de 0 a 100, quantes ganes tens de que arribi?
2: 100.
0: 100. 100. 110, 120.
2: 100 per 10, 100 per 10.
0: Sí, eh?
2: Sí, per a mi és el dia excel·lent.
3: I damunt d'enguany que anem a estar vivint-la en directe.
0: En directe.
3: Des que comença fins a que acabi.
0: Sí, estar
3: en directe ahí.
0: I què estarà amb nosaltres?
3: Sí.
0: I què estarà amb nosaltres? Nosaltres no podem fer una altra cosa que demanar ajuda als experts i al que saben del tema.
2: Ahí estaré, com sempre, ajudant-vos i vegent este any molt particular, perquè aquest any, per primera vegada, va permetre-se la repetició d'obres del mestre, en concret, que siguen del mestre Ferrero, perquè no s'havia permitit fins ara.
0: Això és un tema que m'has comentat l'altre dia, jo crec que és molt important que la gent ho sàpiga, no? Que es podran repetir obres.
2: Sí.
0: Val.
2: Es poden repetir perquè jo una època vaig estar com a assessor musical de la Ciutat de Festers i era demanar mesos antes quina era l'obra que anava a interpretar cada una de les bandes.
0: Molt bé.
2: I per evitar repeticions, perquè no estava permitit. I sempre aconsellàvem que no hi haguessin aquest tipus de repeticions. Este any sí que estaran, perquè, clar, el repertori del mestre no arriba a 26 bandes, evidentment, i aquí ha optat per sí, estar dins d'aquesta projecció de passodobles, i en aquesta selecció, algunes repeticions. Però també una altra novetat este any és que n'hi haurà un tercer premi a la millor interpretació d'un passodoble del mestre Ferrero.
0: Uau!
2: Este any tenim, com sempre, els premis a cada una de les categories, primera i segona categoria, de menys de 30 i més de 30 músics.
0: Sí.
2: I este any s'afegeix el tercer, per l'any que és, de la premi de la millor interpretació del mestre Ferrero.
0: No, fantàstic.
2: I pot coincidir en alguna dels que hagin guanyat.
0: Clar, efectivament. Doncs estaré molt pendents, ho contarem, evidentment, el dijous per la vesprada, com ha dit Esteban, a partir de les 6:30 de la vesprada, quan comença i s'entrada de bandes, fins que arribi el moment final apoteòsic i que tenim moltes ganes de viure.
2: Sí.
0: Jo recordo l'any passat, tinc que contar-ho, l'any passat, que jo era el primer any que jo estava així, jo no vaig poder estar en directe allí en la plaça, però vaig escoltar la transmissió dels meus companys i jo estava aborronat i jo dic, però si és la primera vegada, pues mira, imagina't, enguany, tinc moltes ganes de que arribi.
3: Estaves escoltant per la ràdio?
0: Estava escoltant per la ràdio i estava aborronat i dic, veuràs tu enguany, ja veuràs tu com ho passa jo, ja veuràs tu.
2: Pues l'any passat va ser molt emocionant perquè la família Ferrero, l'Ajuntament es dona un balcó
0: perquè estiguen allà
2: disfrutant-ho.
0: Sí.
2: I veure la emoció traduïda en llàgrimes de Pilar, la viuda de Ferrero, i la filla.
0: I la filla.
2: Quan estàvem allí, Esteban, Carmen i jo, i particularment s'havien un llum a la gola, com quasi ara, de veure i sentir el que pot sentir aquesta persona que ha estat en cada naixement de les obres, veure la repercussió final que té tot això.
0: La nostra intenció esta setmana, abans de que arribi aquesta entrada de bandes, és parlar amb Pilar Ferrero, perquè jo tinc aquest dubte que s'estarà preparant mentalment per a no sé si controlar un poc totes les emocions, no? Perquè si des de fora, com tu dius, l'any passat va viure amb sa mare i amb tota la família un moment molt emocionant, enguany, que és ella la que dirigís, potser això serà...
2: Jo crec...
0: Brutal.
2: Jo crec que, ficant-me jo en la tessitura que pot estar la persona, perquè com hem dit antes, cada un afronta aquests instants d'una manera.
0: Correcte.
2: Però jo crec que on sí que hi seran aquests nervis, aquesta tensió, serà quan tanque en el seu gest de tanque l'obra, efectivament, i se marcar
0: el
2: i deixar la batuta quieta, serà quan i serà Pilar i a Pilar, crec que a tots.
0: Ho viurem i ho contarem, com sempre. Quique, se n'anem amb esta marxa que has triat per avui. Anem a escoltar-la un poquet i després ja se n'anem, Quique, fins demà. T'esperem així.
2: Així estarem.
0: Gràcies.
3: Vinga, Quique. Adéu.

0: cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
1: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
2: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
1: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
2: Borinot Bistró, Plaza Major 4, Ontinyent.
3: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb la Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció. En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus P5.
4: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
5: I és curiós perquè la música ja ha començat així, a la plaça Sant Domingo. No sé si s'escolta de fons. A veure, vaig a deixar-ho. Ara hem baixat un poquet el to. Però ja està escoltant-se. Ja hi ha una xaranga ahí que està preparant-se en el dinar de la Capitania 2025 dels Moros Marinos. Encara crec que no ha començat encara Festimerins, o si ha començat estan respectant el tema de musical, però no res, començaran segur en ese Festimerins.
6: I allà està, com ens deia Filiberto,
5: exacte,
6: els saudites que
5: exacte
6: un dia en la setmana venen així a dinar, que es vegem allà.
5: Exacte,
6: al fons.
5: Molt bé. Doncs ja comença a tindre molt de color esta plaça Sant Domingo. Ja ho tenia quan hem començat el programa, ara més encara. I se n'anem. Gràcies, Esteban Arroyo.
6: De res.
5: Gràcies també a Carmen Úbeda, Tomàs Marinja, Ramon Campins, que ha estat en l'estudi central de Ràdio Ontinyent Cadena SER. Demà tornarem des d'ací, des de la plaça Sant Domingo, a partir de les 12:20, com sempre, amb una nova edició de l'Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. I recordeu, siguen festes o no, sigueu bones persones. Adeu, fins demà.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
3: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Díguez i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajunt també de Xàtiva.
4: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de moros i cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè Ontinyent brilla amb llum pròpia. Invertim en la nostra identitat, cuidem les nostres tradicions i construïm la ciutat del futur entre totes i tots. Ja érem grans i ara som internacionals. Mudo Ontinyent.
5: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para la tuya, para usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
1: Radio Ontinyent. Cadena SER.
0: Ventana, con Iñaki de la Torre. La sala de máquinas.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Què fas este cate?
3: Tu què creus? Festa?
2: I el següent?
3: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
4: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
5: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
4: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
5: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
6: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
7: Firat Música. Firat Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romantic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Diges i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions.